Quan sigui fatigat d'estar i semiadu de muts, quan hagi del no cap augment un miler de cançús, i dia que anirei a la maizú de l'estranger, que posarei la porta. Cudis ere, juneja meia, renegat arre,